Els macos ara et lactiguen, ella n'hi metllat l'anar. Macalolliràs, tu i mostis, xoquir, t'advarossi, va. I ara i d'aquí, si s'assilanya,